0: és que no ens estan fent arribar els certificats conforme les vies són aptes per poder circular i que no hi hagi cap perill cap als viatgers ni cap a nosaltres mateixos. Llavors, a nosaltres se'ns exigeix seguretat i nosaltres volem fer el nostre treball correctament. Llavors estem a l'espera d'això i que, sisplau, se'ns facin arribar i que se'ns garanteixi aquesta seguretat per tothom, no només per nosaltres.
1: Més enllà de les pluges, a petició dels Mossos d'Esquadra, està interrompuda la circulació entre Tres Camins i Salou-Portaventura per l'accident d'una persona a les proximitats de la via. La incidència afecta els trens a mitjana distància que circulen entre Tarragona i Salou-Portaventura. D'altra banda, encara hi ha carreteres tallades per esllavissades i inundacions. En paral·lel, l'aeroport ja ha cancel·lat o endarrerit diversos vols aquest matí després que ahir se'n suspenguessin una trentena.
2: Doncs precisament, Míriam, continuem pendents de les afectacions que puguin tenir aquestes pluges.
1: El Meteocat alerta que les pròximes hores encara poden ser complicades. Núria Parlon, consellera d'Interior.
3: La situació serà de pluges, però no d'aquest nivell d'intensitat, però tot i així estiguem alertes i amatents, sobretot a la informació que actualitzarem per part tant del Meteocat com dels serveis de protecció civil.
1: 11 comarques i la ciutat de Granollers han rebut 3 S-alerts aquest dimarts al vespre. El telèfon d'emergència 112 ha rebut prop de 700 trucades fins a les 6 del matí i els bombers han atès gairebé 200 avisos. Entre d'altres, han rescatat una vintena de persones atrapades als seus vehicles a Xerta, Vandellòs i Cambrils.
2: Carles Puigdemont torna a tenir plena llibertat de moviment després que el Tribunal Suprem hagi aixecat l'ordre de detenció nacional contra ell i els exconsellers Toni Comí i Lluís Puig. Ha estat la conseqüència immediata de l'aval del Tribunal Constitucional amnistiar el delicte de malversació. Què en sabem? Núria Alcalà, bon dia.
4: Bon dia. El magistrat del Suprem, Pablo Llarena, ha subratllat que la decisió no implica l'amnistia automàtica per a Puigdemont, Comín i Puig ni que s'extingeixi la seva responsabilitat penal. L'instructor de la causa del procés ha recordat que encara ha de consultar la sentència íntegra del Constitucional, que es publicarà previsiblement en uns dies. Tot i així, admet que el criteri del Tribunal de Garanties fa que les ordres de detenció ja no tinguin sentit. Un criteri que ha quedat fixat amb la ponència del president Cándido Conde Pumpido, aprovada aquest dimarts, i que considera plenament amnistiable el delicte de malversació. El document conclou que s'han vulnerat els drets dels líders independentistes i que les resolucions del Suprem negant-se a aplicar-los l'amnistia van ser contràries a la voluntat del legislador. Els 5 magistrats conservadors han criticat que la ponència ha volgut suplantar les funcions de l'alt tribunal. La decisió crea doctrina i, per tant, serà extrapolable a tots els líders del procés.
2: Des de Waterloo, el propi Carles Puigdemont no avança què faran al futur immediat, però assegura que s'ha acabat el marge per manipular l'aplicació de la llei d'amnistia. Elena García.
5: Puigdemont no torna, de moment. De fet, l'expresident evita posar data al seu retorn i fons de Junts l'allunyen de les eleccions generals. I és que després de 9 anys a Bèlgica, Puigdemont vol un retorn segur. Defensa l'estratègia de l'exili com la clau de mantenir les institucions i els drets polítics i remarca que tornarà de la mateixa manera que es va expatriar.
6: No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
5: Així crida Junts a rebre el turó.
7: El president legítim de Catalunya que va ser tret pel 155.
5: Puigdemont espera que el Suprem passi el forrellat al seu expedient. La seva defensa entén que la maniobra de Llarena en aixecar l'ordre de detenció no implica l'aplicació de l'oblit penal. Boye, a Ràdio 4.
8: Una ordre de detenció se quita i se pone con la misma facilidad.
5: La recepta és cautela, rull.
9: Prudència i molta cautela.
5: Així que l'accelerada del Constitucional amb l'amnistia no condueix al retorn immediat de Puigdemont ni molt menys a la seva irrupció en campanya electoral. Junts rebutja l'electoralisme, en ressaca d'una victòria absoluta per Junts i una derrota clara de l'Estat per Puigdemont.
6: Derrota l'estratègia dels diversos poders públics espanyols per raons estrictament polítiques.
5: Quan Junts deixa de fer política amb les mans lligades a les espatlles i Puigdemont ja no és un fugat.
2: D'altra banda, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, celebra la decisió del tribunal, diu, fa passar de la repressió a la política i permet que Catalunya pugui decidir el seu futur.
10: Carles Puigdemont ha de poder tornar i l'Oriol Junqueras ha de poder presentar-se a unes eleccions. Totes les persones represaliades han de recuperar tots els seus drets.
2: De la seva banda, el govern de Salvador Illa també celebra la decisió del Constitucional sobre l'amnistia. Diu que inicia una etapa de normalitat. Pedro Sánchez, de la seva banda, ha assegurat que la de l'amnistia és una llei útil i avalada per la justícia espanyola i europea. Per cert, que l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, esquivarà la presó a canvi d'un curs de 25 hores per prevenir la

0: Mediodía Radio Nacional, Cataluña, Edició Migdia, Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. Caos és potser la paraula que descriu millor el que s'està vivint avui a totes les estacions de Rodalies. Aquesta passada nit un talús i un arbre van caure a la via per on passava un tren de la R16 entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Això, sumat a altres problemes derivats del temporal de pluja d'aquests dies, ha fet que aquest matí a primera hora no hi hagués pràcticament servei. La Cristina Martín està a l'estació de Sants. Com estarà la situació, Cristina? Bona tarda.
2: Bona tarda. Molta confusió i empipada general entre els usuaris que s'apropen a Sants. Avui ha estat un altre matí complicat per a uns viatgers acostumats cada dia a viure una gincana quan volen agafar el tren.
3: S'ha de solucionar, perquè la gent no podem anar. O sigui, jo tinc cotxe, sí, però la gent... Hi ha gent que no té cotxe, llavors...
4: Con cualquier lluvia ya vamos a estar retrasadísimos. Hay que mejorarlo, definitivamente.
2: Els serveis s'han anat recuperant a poc i s'estan acumulant molts retards. Una oferta limitada que s'assuma als talls per les pluges que fa dies que pateixen els usuaris.
1: Gràcies, Cristina. Després de l'accident mortal de Gelida, els maquinistes van demanar més proves per garantir que podien treballar, uns informes que després de l'ensurt d'ahir a Vilanova no han arribat fins a primera hora d'aquest matí. Per això, els maquinistes no han volgut sortir. Francisco Cárdenas, de la UGT.
5: Los compañeros que llaman y que dicen, oye, eso está bien, no han revisado, es que si no, a veces se nos falta el árbol. Que han caído unos ocupacionales ayer en Vilanova, cayeron también una delitos increíbles por la noche.
1: El director general de Rodalies, Òscar Pelaya, defensa que hi havia seguretat per treballar aquest matí i recorda que s'ha actuat seguint els protocols.
6: Des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres. L'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, i insisteixo, el risc zero no existeix ni existirà.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que la seguretat de les vies no és una qüestió subjectiva, que no està en mans de cap sindicat i que s'investigarà la decisió del sindicat de maquinistes CEMAF de no fer funcionar a primera hora d'aquest matí els trens. És dimecres, 7 d'octubre, repassem la resta de l'actualitat, com sempre, amb l'Anna Pujol. Bona tarda.
7: Bona tarda.
1: Fa uns minuts s'ha confirmat que s'eleven a 3 les víctimes mortals per l'episodi de pluges d'aquests dies.
7: Segons informen els Mossos, ha aparegut el cadàver d'un home encara per identificar dins un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C-352, la Ronda Nord, a les Franqueses del Vallès. Mentrestant, l'episodi d'aiguats no fa net del tot i continuarà aquesta tarda al prelitoral de Barcelona i Girona, però amb menys intensitat. El grau de perill és de 5 sobre 6. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
8: Tenim activat un avís de grau de perill 2 sobre 6, color groc, amb aquestes tempestes que, a més, localment podrien anar acompanyades de calamarsa. Creiem que les més importants es podran produir a la zona del voltant del prelitoral.
1: El Tribunal Constitucional ja ha remès al Suprem la seva sentència que avala l'amnistia per al delicte de malversació i obre la porta al retorn immediat de Carles Puigdemont.
7: Amb aquesta sentència ja sobre la taula, el Tribunal Suprem haurà de fonamentar l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. D'entrada, el magistrat Pablo Llarena ja va retirar les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, però ara faltarà que confirmi l'aplicació efectiva de la norma. Gonzalo Boye és l'advocat del líder de Junts.
9: El objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
7: Tot i que la resolució es refereix al recurs que va presentar l'exconsellera Dolors Bassa, el Suprem ja va avançar que aplicaria el mateix criteri per a tots els líders del procés.
1: L'endemà de l'aprovació dels decrets d'habitatge, els promotors reclamen un gran pacte d'estat en l'obertura del Congrés Nacional d'Habitatge, que des d'avui acull Barcelona.
7: El president dels promotors constructors, Xavier Vilajoana, critica que s'utilitzin per legislar les situacions doloroses, com ara el desnonament de la Mari Carmen Abascal.
10: Me parece bastante vergonzoso, ¿no? Y últimamente está pasando demasiadas veces que se utilizan situaciones dolosas o dolorosas para hacer política en este caso, ¿no?
7: Tot plegat mentre seguim pendents del desnonament del número 47 del carrer Llenguadoc de Barcelona, on viuen una cinquantena de persones. Prop de 300 s'han concentrat aquest matí davant la porta de l'edifici per impedir-lo.
1: Els treballadors dels serveis socials fan vaga aquest dimecres per reclamar a les patronals la signatura de l'acord marc per millorar les condicions laborals.
7: Ho fan convocats per Comissions Obreres i l'UGT, que demanen a la Generalitat que pressioni a la patronal. I és que el govern va acordar l'aportació de 600 milions d'euros al sector per millorar la situació dels treballadors i que està bloquejada per aquesta signatura.
11: Que se sentin a negociar i a l'administració que apreti i, si cal, que no executi l'ordre de pagament fins que no arribin els diners a la gent treballadora. Perquè el que no pot ser és que signem un acord de 600 milions d'euros i que no s'acabi executant per la cobdícia d'aquestes patronals.
12: Estem en un moment crític i la gent està molt cremada. per condicions salarials i per condicions de salut laboral. I, per tant, que en breu puguem arribar a un acord de desbloqueig d'aquesta situació.
1: I avui sí, comença la Déu d'Oques Grasses als escenaris amb el primer dels 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Tot això i més, quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Gràcies, Anna. Ara la informació de serveis. Tot i que la situació sembla que tendeix a millorar, continua activa la fase d'emergència del Pla Inuncat. Quina és la previsió? Aimer Noelia García.
2: Continuem amb precipitacions a Catalunya. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes a zones del litoral, prelitoral i Pirineu. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Temperatures màximes de 27 graus a Girona, 26 a Barcelona i 25 graus a Lleida i a Tarragona.
1: I com se circula aquesta hora, Servei Català de Trànsit, Adrià Fernández.
13: Bona tarda. A hores d'ara encara es mantenen diverses afectacions a la xarxa viària per les inundacions i les esllavissades provocades per l'últim episodi de pluges. Actualment continuen tallades la C14-15C a la Roca del Vallès i la C352 al túnel situat entre les Franqueses del Vallès i Canovelles. També hi ha incidències a la GI-682 entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols. I pel que fa a la resta d'incidències viàries, també hi ha un carril tallat a la Ronda Litoral, a Santa Coloma de Gramenet, per un accident, i també hi ha trams de retencions intermitents i de lentitud a les dues rondes de Barcelona en els dos sentits de marxa. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Tarragona serà entre demà i el 12 d'octubre la capital europea de l'esport inclusiu. Se celebren els Jocs Special Olímpics. Més d'un miler d'esportistes i entrenadors, 400 voluntaris i 15 disciplines esportives fan que aquests Jocs siguin un dels més grans que s'han organitzat en els últims anys. És un reportatge del Carles López a la part tècnica i de la Judit Huerta Gotarda a la redacció.
14: Emoció al límit. Competitivitat exemplar. Passió. Entrega i esforç olímpic. Special Olympics Tarragona 2026.
15: Hola, em dic Lara, tinc 22 anys, estic al Club Esportiu Sol de Tarragona, competiré amb atletisme a les proves de 100 i llançament de pes 3 quilos.
16: Com la Lara, un miler d'esportistes amb algun tipus de discapacitat faran el mateix aquests pròxims 4 dies.
17: Què aporten els Jocs Special Olímpics? Doncs, sobretot, un gran altaveu. Durant uns dies, doncs...
16: Pepa Muñoz, presidenta de la Federació ACEL, organitzadora de l'acte.
17: Té molta més visibilitat, arriba als mitjans, surt a la tele, i tota la ciutat viu de prop les competicions, coneix els esportistes, i és aquesta visibilitat el que és important, perquè ajuda que més persones coneguen la pràctica esportiva de les persones amb discapacitat intel·lectual, la valoren, i que més esportistes s'hi vulguin incorporar i que socialment doncs, es valore molt més aquest esport.
16: Això és de cara cap a fora i de cara cap a dins? Què aporta l'esport a les persones amb discapacitat?
15: Pues que me sento més millor del normal.
16: Com te concentres?
15: Pues concentro com si algú m'estigués dient Lara, tu pots, Lara, tu pots.
18: Allibera energia, però sobretot el que per mi és un dels leitmotivs de poder oferir esports a persones com Lara amb discapacitat intel·lectual.
16: Serapi Colombo, entrenador del Club Solc.
18: És la possibilitat de socialitzar. És a dir, de tenir una experiència molt enriquidora amb els teus propis companys, amb els teus tècnics i després, quan vas a competir, òbviament, amb els representants dels altres clubs.
16: T'agrada conèixer gent nova,
15: sí.
16: Esportistes...
15: Sí, perquè hi haurà alguns jocs que hablaran de diferents llengües, però ens podem comunicar amb el Google.
16: Digue'm una mica què faràs si trobes algú que sigui d'Anglaterra.
15: Vale.
16: Digue'm a veure.
15: Hi, good morning. How are you?
16: I'm fine. And you?
15: Fine.
17: Aquí hi ha una idea important, és que per nosaltres el que prima no és portar esportistes que tenen les millors marques o els millors resultats. Els jocs el que volen reconèixer és l'esforç, la constància, l'entrenament, el compromís amb l'activitat esportiva durant tot l'any.
15: Superar-me amb mi mateixa.
16: Amb què t'has superat?
15: Amb la marca i tot.
16: Sí? Quina marca tens ara?
15: La de 3 quilos tinc 6,85 metres.
16: Al miler d'esportistes els acompanyaran uns 400 voluntaris que coordina la Teresa Puixeu. És voluntària des de 2018 i diu que qui prova repeteix.
19: Tot el que et transmeten, i és com si et prenguessis la medicació de la felicitat. Te sents feliç. No sé què he fet, però em sento feliç. No? Quan surts d'allí, dius...
17: L'esport genera oportunitats. Oportunitats per entrenar, per competir, per aprendre, per guanyar, per perdre, per continuar millorant. I això, malauradament, sí que és diferent amb les persones amb discapacitat intel·lectual, perquè tenen molt poques oportunitats, en general, de poder fer aquest desenvolupament.
15: És el millor que hi ha en tota la Terra.
0: Edició migdia.
1: Els barris més marginals de Los Angeles o les comunitats inuits d'Alaska amenaçades pel canvi climàtic han estat objectiu de la càmera de la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg, a qui la Fundació Mapfre li dedica una gran retrospectiva sota el títol American Images, que inclou el seu projecte de llarga durada Imperial Courts. Agnès Batlle.
2: Yo, what's up, man? Imperial Courts és un barri al sud de Los Angeles amb un llarg historial d'homicidis, agressions greus, robatoris i tirotejos, amb conflictes constants entre els Watts i les bandes locals. L'any 92 hi va haver una treva i l'any següent la fotògrafa holandesa Dana Lixenberg, interessada pel que en diu US Corners, va poder-hi entrar acompanyada de Tony Bogart, un dels líders del barri i impulsor de la treva. Bogart va pensar que seria una bona manera de dignificar el barri, que qui tornés de la presó trobés feina, i li va presentar a la Dana diferents perfils. Tot i que les fotografies en blanc i negre semblen espontànies de carrer, són fruit de llargues converses prèvies i d'un procés artístic laboriós de trípode i càmera estàtica. Bogart només la va poder introduir al barri perquè l'any següent, el 94, va morir assassinat. Ella, però, hi va seguir anant durant 3 dècades, guanyant-se la confiança dels seus veïns. It looks like a very inaccessible
20: place. You see these housing blocks. Sembla un lloc molt inaccessible. Veus aquests grans blocs, que no és fàcil entrar-hi, però ara que conec la vida de la seva gent i he anat durant tant de temps, ja em diuen la senyora de les fotos. People call me
2: the picture lady. Imperial Courts és el seu projecte més llarg i ambiciós, però també ha retratat les persones sense llar del refugi Heaven House a Indiana o la comunitat inuit de Chinsmarie Arif, a Alaska, amenaçada pel canvi climàtic i per la creixent americanització dels seus costums, pèrdua de terres i de la cultura indígena. La més gran retrospectiva que se li ha fet mai a Dana Lixenberg la trobeu al KBR fins al 17 de gener.

0: La primera obra per a un museu de la poeta i actriu Juana Dolores es pot visitar aquests dies a la Virreina Centre de la Imatge, a la Rambla. Es porta per títol Declaració d'amor a Lenin i és una exposició audiovisual que explora el potencial revolucionari i dissident de l'amor. Ens ho explica la Montse Soto.
1: Juana Dolores Romero Casanova és poeta, actriu, dramaturga i directora d'escena. Amb obres com Miss Universo i peces com Hit Me If I'm Pretty o Modern Princess, ha desenvolupat una trajectòria que explora conceptes com la feminitat, l'amor, la política i la filosofia. A través de les tres peces audiovisuals que presenta a la Virreina, acompanyades d'una instal·lació dels seus textos i fotografies, Declaració d'amor a Lenin planteja com la concepció individualista de l'amor està històricament lligada al sentimentalisme burgès i com en l'actualitat caldria recuperar l'amor des d'una lògica més comunitària vinculada al bé comú i a les classes treballadores. Juana Dolores.
2: Al final, una declaració d'amor a Lenin és una declaració d'amor a la revolució, és una declaració d'amor a la classe treballadora i no deixa de ser no només una oda a Lenin, sinó una oda a l'odi de classe que és necessari per estimar com s'hauria d'estimar, ja sigui no només per destruir el capitalisme, sinó per construir un altre món.
1: Podeu veure Declaració d'amor a Lenin de Juana Dolores fins l'1 de novembre al Virreina Centre de la Imatge.

0: Els internacionals dels equips catalans tornen cap a casa per centrar-se ja en els partits de la Lliga, que torna aquest cap de setmana, recordem-ho, després de 3 setmanes d'aturada per seleccions, que va cloure ahir amb, entre altres coses, la victòria d'Espanya a Croàcia, que feia el ple de victòries, i on fins a 5 blaugranes, entre ells Lamine Yamal, van ser titulars. De fet, el de Mataró ho ha estat en els 4 partits que ha disputat la selecció espanyola en aquesta aturada. I avui és dia de comiats, el de Messi, de la selecció argentina, aquesta passada matinada, i el d'un altre exblaugrana, Pedrito, que ha anunciat la seva retirada. Els escoltarem a tots dos i també parlarem de tota l'actualitat poliesportiva. Comencem. Doncs el que dèiem, finalitzada la llarga aturada de seleccions, i déu-n'hi-do el que han jugat els jugadors del Barça, especialment els de la selecció espanyola, i 5 d'ells van ser titulars en la victòria d'Espanya a Croàcia, a més del porter croat, i Lamine ho ha estat en els 4 partits. Tots ells s'incorporaran demà als entrenaments de l'equip que prepara la tornada a la Lliga dissabte contra el Getafe. Germà García, bona tarda.
1: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs sí, ahir va ser l'última jornada de partits internacionals de seleccions, i Espanya, com bé comentaves, va jugar a Split, la 4ª i última jornada de la Nations League, i va vèncer un cop més per 2-1, tots dos marcats per Mikel Merino. Són ja 43 partits invicta de la selecció espanyola, i d'aquesta manera i amb aquesta victòria es classifica ja matemàticament pels quarts de final d'aquesta competició. Van ser titulars Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri i Lamine Yamal. Lamine, com bé comentaves, ho ha jugat pràcticament tot, un total de 280 minuts, el que va dir més o menys el seleccionador, que jugarien tots aproximadament uns 270 minuts, tots els que considerava que eren pràcticament intocables. L'únic que va jugar els 90 minuts va ser Pau Cubarsí. Van jugar també 2 catalans més, com són Marc Pubill i Marc Cucurella, al marge també de Víctor Muñoz, que va entrenar al minut 70 substituint a Rodri, precisament. Així doncs, Espanya ja està classificada, i evidentment el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, doncs deia que tenen molta fam, aquesta generació té molta fam de victòria, i que òbviament això és el que fan, guanyar o intentar guanyar en cada partit.
2: Son insaciables deportivamente, quieren más y más. Y no, no nos conformamos, no se conforman con el resultado que no sea ganar, otro que no sea ganar, pelear por la victoria. Luego el fútbol te da o te deja otro resultado o no. Pero si verdaderamente haces todo lo que tienes que hacer para intentar conseguir la victoria, estás más cerca de ganar. Este equipo ha demostrado, no hoy solo, sino durante toda su trayectoria, que siempre va a ganar todos los partidos.
1: Pedri ahir va ser titular, no així en els altres partits, i és que, com comentava el Canari, si abaixes el nivell, a vegades perds el lloc de la titularitat.
3: No, creo que está claro que todos venimos a aportar a la selección, aunque seas titular o suplente. Es verdad que a nadie le gusta ser suplente, todo el mundo quiere jugar los 90 minutos, pero al fin y al cabo la selección ahora mismo creo que es la mejor selección del mundo, y es complicado pues tener un puesto fijo. Si bajas un poco el nivel, es normal que te lo quiten y así.
1: Pedri, que per cert també parlava de Lamine Yamal. Ahir no va marcar, però la veritat és que ha fet uns partits espectaculars.
3: Pero bueno, es un tío que se exige mucho, siempre quiere marcar, siempre quiere aportar cosas al equipo. Siempre, aunque no marque o asista, aporta mucho porque atrae muchos jugadores. Es un jugador diferencial que nos da mucho, y bueno, por suerte lo tenemos en la selección y en el Barça.
1: Doncs dels altres partits, a Wembley es va jugar l'Anglaterra 3, Txèquia 0. No va jugar Anthony Gordon en el partit d'ahir. Va marcar 2 gols el capità Harry Kane, que ja porta 125 partits amb la selecció anglesa. Partits classificatoris també de l'europeu, sots 21. Espanya va pallissar a Eivissa la selecció de Romania per 7-1. Marc Bernal va entrar en el minut 68. Xavi Espar no va jugar en aquest partit. Espanya ja està classificada pels propers Jocs Olímpics. I Dinamarca 0, Bèlgica 0. En aquest cas, ser visiu, no va jugar tampoc cap minut. I a tot això, el Barça avui ha completat la tercera sessió preparatòria de la setmana, i compta, perquè la gran novetat és Joan Garcia, que avui ha entrenat amb el grup. Ho ha pogut fer amb el grup. S'ha incorporat també Jules Koundé i Joao Cancelo, a més de Marc Bernal i Xavi Espar, que venen d'haver estat amb les seves seleccions. Rafinha segueix entrenant al marge, veurem si arriba o no pel partit de dissabte. Frenkie de Jong i Eric Garcia també han treballat amb el grup, també estarien en condicions, i els 6 internacionals espanyols s'incorporen a partir de demà. Per tant, tindran com a entrenaments 2 entrenaments abans de jugar dissabte contra el Getafe, que serà demà dijous, i divendres a partir de les 11 del migdia, i a la 1 parlarà Hansi Flick.
0: Doncs aquest és el plan del Barça en aquesta tornada a la Lliga. Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: I no va ser en un partit oficial, sinó amistós contra Benin, que Leo Messi va acomiadar-se ahir, aquesta passada matinada, de fet, de la selecció argentina després de més de 20 anys, 21 en total, d'una història inoblidable, amb 126 gols, l'últim ahir mateix, o aquesta mateixa matinada de penal, al minut 70 d'aquest 3-0 davant Benin a Buenos Aires, una nit carregada d'emocions, homenatges i llàgrimes que resumia d'aquesta forma Leo Messi.
4: El no venir más va a ser un dolor muy grande. Le juro que me gustaría venir toda la vida porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar. Lo más lindo que te puede pasar. Hoy nuevamente acá, seguramente me toca venir el día más triste de mi carrera, que es donde le digo adiós a la selección, adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre, siempre unido. Bueno, no sé, la verdad que estoy hablando más que nunca. La verdad que no me quiero ir de acá. No quiero dejar la cancha. Solo decirle que los quiero, los voy a extrañar. Y soy un agradecido a Dios, como dije, de ser argentino. Orgulloso de ser argentino y de haber cumplido el sueño con todos ustedes. Muchas gracias, los quiero.
0: Així s'acomiadaven aquesta nit inoblidable per ell, segur, Leo Messi, de la selecció argentina. I a casa nostra avui ha anunciat la seva retirada Pedro Rodríguez, més conegut com Pedrito, i ho ha fet amb un vídeo al Camp Nou que ha penjat a les xarxes.
5: Formar parte del mejor Barça de la historia fue un privilegio. Lo ganamos todo y asombramos al mundo.
6: Sí, Messi para Pedro, qué bonito, Pedro! ¡Gol! ¡Bendito seas, Pedro!
5: El meu cor sempre serà culer.
0: Doncs això és el que deia Pedrito, 39 anys, 841 partits oficials, més de 200 gols al llarg de la seva carrera, 25 títols, molts d'ells amb el Barça de Guardiola, exjugador del Barça i campió del món amb la selecció espanyola el 2010. Ara estava sense equip després d'haver acabat amb la Lazio, el seu darrer equip en aquesta carrera. L'ex blaugrana farà

0: possiblement era necessari un reset i aquesta aturada no ha anat del tot malament, com reconeixia en les últimes hores al lateral dret Omar.
1: Si hubiésemos ganado contra el Elche, igual el parón nos viene mal porque queremos seguir ganando y queremos que no haya tanto tiempo entre partido y partido. Y si pierdes, pues dices, ostras, es mejor que nos tomemos un tiempo para poder un poquito limpiar la cabeza y poder llegar mejor al siguiente partido. Nosotros con normalidad, corregir lo que hemos hecho mal, que sabemos lo que hemos hecho, hacer mucha autocrítica, que creo que eso es normal y a partir de ahí no queda otra que ganar. Y como he dicho, que lo dije ayer en una entrevista, hay que ganar como sea.
0: Per cert, que l'equip ha continuat preparant avui aquest partit de divendres contra el Màlaga, ho ha fet sense els seus dos internacionals. Els dos van estar ahí, tot i que cap d'ells va tenir minuts, ni Derkusic en la victòria d'Eslovènia 1-2 a Escòcia, ni tampoc Roberto amb Espanya, amb aquesta victòria 1-2 davant de Croàcia. Almenys, això sí, torna Roberto havent debutat amb l'absoluta i això ja és un gran premi. Els dos tornen en perfectes condicions. De cara a aquest partit, recordem que l'Espanya el tindrà les baixes de Quique García i Javi Puado i està pendent de Jofre Carreras i sobretot de Javi Hernández, que van amb la SOS 21 però va tornar amb una lesió muscular a la cama esquerra. Evoluciona bé, però el mantinem com a dubte de cara a aquest partit a camp del Màlaga.
2: Doncs veurem com evoluciona. Gràcies, Josep. Bona tarda.
0: Fins ara.
2: I deixem el futbol per parlar de bàsquet. Ahir victòria del Joventut a la Champions i avui juga el Manresa a la segona jornada de l'Eurocup. Àlex Carazo, bona tarda.
3: Bona tarda. El primer partit van caure a la pista del Pau, que en reben el nou Congost a l'Ulm alemany a 8:45 per tractar de revertir el negatiu inici de 3 derrotes seguides en totes les competicions. L'assistent a la banqueta de Diego Campo, Nacho Juan, parla sobre les prioritats de l'equip.
4: Mentalizados de que podemos hacer las cosas mucho mejor que las que hicimos el partido contra Breogán, con muchas ganas de utilizar la Eurocup como una plataforma y un escenario para mejorar, para cumplir y también para ganar confianza. Es decir, nosotros en la Eurocup no simplemente queremos competir, queremos ganar, pero por supuesto sabemos que la Liga Endesa es prioridad. Por tanto, tenemos que utilizar la Eurocup para seguir construyendo, ya no solo como equipo, ya no solo a nivel ofensivo, ya no solo detalles a nivel defensivo, sino también construir y generar confianza en el grupo.
3: I en altra de les competicions europees de bàsquet, la Champions, el Joventut va iniciar el camí amb victòria la primera jornada 86-75 davant del Beneyers Lille Israelia amb 20 punts de Suleimanovic per liderar el triomf dels de Dani Miret.
2: Doncs bona victòria del Joventut, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: I victòria històrica, perquè és la primera, en el debut del bàsquet Girona a les competicions continentals, en aquest cas a la Copa d'Europa de la FIBA. Anem a Girona. Josep Guardiola.
5: Debut en victòria, el que va viure ahir el bàsquet Girona a Fontejau en la primera jornada de la fase de grups de la FIBA Eurocup davant del Dinamo de Bucarest en un partit molt apretat durant 30 minuts, diferències màximes a favor d'uns i dels altres de 4 punts, fins que en el darrer quart un parcial de 22-12 deixava la victòria a casa amb un marcador final de 87-75. La història europea del bàsquet Girona començava bé. Escoltem el tècnic Moncho Fernández.
6: Hem estat el primer equip, el primer grup de gent del bàsquet de Girona que ha guanyat un partit de competició europea, altres aniran enrere nosaltres, però hem sigut els primers, doncs estem molt contents de formar part de la història d'aquest club.
5: Moncho també donava molt valor a la victòria pel fet que el seu equip ha travessat uns últims dies realment complicats amb un viatge inacabable a Vitòria i una derrota clara a la pista del Baskonia el passat cap de setmana. Per això Moncho es volia treure aquesta espina.
6: Sense dubte, et dono molt valor a la victòria perquè els nois han tingut que trobar l'energia per a jugar un partit tan demanant com és un partit de competició europea i després del viatge i de la tornada, que ha sigut una odissea, sense dubte. Estic molt content per això.
5: Al final, 12 punts de diferència, com dèiem, 87-75 d'un bàsquet a Girona, que aquest dissabte tornarà a la competició domèstica, jugant a les 9 del vespre a la pista del Breogán.
2: Gràcies, i passem a l'handbol perquè el Barça prepara el partit de Champions de demà contra el Dinamo de Bucarest. Jaume Riela, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda. L'equip blaugrana amb ganes de passar pàgina després de la dura derrota la setmana passada a la final del Mundial davant el Veszprém. Demà el Futbol Club Barcelona rebrà el Dinamo de Bucarest a la Champions, un rival que a priori podria semblar fàcil, però l'entrenador Carlos Ortega no se'n refia.
8: Bé, jo crec que en aquesta situació no podem qualificar gaire cap partit com fàcil en aquest moment.
7: Una victòria dispararia el Barça a la classificació del seu grup. Ara mateix, en ple de victòries, té 4 punts. Si guanya demà, li trauria 5 al conjunt.

0: Romarés. Víctor Hallgrímsson, el porter islandès, és dubte. La resta de la plantilla està disponible pel duel de demà, que serà al Palau Blaugrana i que arrencarà a 9:15 del vespre.
1: Gràcies, això serà demà, mentre que ahir el Granollers va sumar la primera victòria a la Lliga Europa en la segona jornada contra el Busau Romanès per 37-31, això sí, en un Palau d'Esports buit per les inclemències meteorològiques. Escoltem el tècnic, Antoni Rama.
2: Va, raro, és estrany perquè quan crides tu i et sents només a tu, no? I es veu aquesta fredor, no? Que ja costa d'escalfar el Palau, doncs imagina't sense gent. Hem trobat moltíssima falta a la gent, hem trobat molt a faltar a l'infern. Només espero que la gent l'hagi pogut veure des de casa i l'hagi gaudit. Sí que és veritat que la primera part ha sigut, penso que, excel·lent, i segur que amb el Palau, doncs, com estem acostumats a tenir els partits d'Europa, doncs aquesta segona part ens haguessin apretat més i haguéssim empujat una miqueta més per no perdre aquest parcial. Però bueno, de moment supercontent per aquests dos primers punts.
1: Doncs això és el que deia el tècnic després de guanyar el segon partit d'aquesta competició. Avui tenim waterpolo, continuem en competicions europees en el poliesportiu. A 9:15 del vespre, l'Atlètic Barceloneta inicia la defensa del seu títol aconseguit la temporada passada a la Champions, rebent el Novi Belgrat a la piscina de Sant Sebastià a 9:15 del vespre. I ahir el Sabadell va debutar amb victòria a Montenegro contra el Jadran per 16-17, també en el primer partit d'aquesta mateixa competició, la Champions de waterpolo. I en hoquei patins, sabeu que s'està disputant el Mundial Femení a Asunción, a Paraguai, i que la selecció espanyola està formada gairebé íntegrament per jugadores catalanes i de moment està comptant els seus partits per victòries. De fet, s'ha classificat per les semifinals com a primera del grup A després de derrotar Argentina per un contundent 7-1. La victòria davant d'aquesta selecció és un cop d'autoritat de la vigent campiona mundial. Espanya defensa títol que ja havia guanyat França i Xile i que la darrera jornada jugarà contra Suïssa, però ja amb els bitllets per la semifinal a la butxaca. Recordeu que el dia 12 comença també allà, a Paraguai, el Mundial masculí també amb molts catalans. És tot, bona tarda.

0: Los partidos, los que tienen candidatos claros, empiezan a trazar estrategias para estos 53 días hasta las generales del 29N. Empieza la pugna por una agenda pública y por la atención del ciudadano con la migración, la vivienda, los derechos sociales y las decisiones judiciales sobre corrupción en el centro. Y el 11 de noviembre, huelga general. Son las 2, la 1 en Canarias.
1: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
0: Los sindicatos de vivienda tienen ahora mismo la llave de la protesta social, del malestar de la calle por la falta de recursos para un techo. Por eso hay disposición entre los sindicatos mayoritarios para que esa sea la fecha de la jornada de huelga general, tal y como pidieron los sindicatos de la vivienda antes de la campaña electoral. Esta tarde se reúnen UGT, Comisiones y el Sindicato de Inquilinos. La calle va a mostrar su descontento político en principio el 11 de noviembre. Comisiones Obreras, UGT están por esa fecha. Queda acordarlo todavía con el SI. Guillermo Hernández, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Falta todavía que se confirme y formalice en la reunión que mantendrán esta tarde, aunque todos los caminos nos llevan a ese miércoles 11 de noviembre. Es la fecha que quiere el Sindicato de Inquilinas y a Comisiones Obreras y UGT también les cuadra. Lo ha confirmado el líder de la UGT, Pepe Álvarez, en Televisión Española.
3: Nosotros vamos a sumarnos el día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos, con la convocatoria de una huelga general.
2: Sería, por tanto, dos días antes del inicio de la campaña electoral, un punto criticado por la COE por su proximidad a las urnas. A la espera de tener la convocatoria oficial, los empresarios dudan de su encaje legal. Además de UGT y Comisiones Obreras, CGT, los sindicatos vascos ELA y LAF y la CIGA gallega apoyarán la movilización. Por contra, CESIF, USO y FETICO se desmarcan de la convocatoria al considerar la política.
0: Y así se celebran algunas de las acampadas de la vivienda, por ejemplo, en Sol.
4: Muchas conquistas se han logrado a través de hacer huelgas generales.
5: Los días que estemos ahí al pie del cañón, organizando también a la clase trabajadora, y eso, evidentemente, pues no podemos faltar.
0: Patronal, oposición insisten en que se trata de una huelga política ajena a motivos laborales. El gobierno dice que la respeta y que responde al malestar social. Félix Bolaños, ministro de Justicia.
6: Creo que están llevando a cabo una reivindicación que responde a un sentir muy generalizado de la sociedad, que es el derecho a la vivienda a un precio asequible y también el derecho a mejores sueldos.
0: Y en clave electoral, acaba de hablar también Feijóo desde Ceuta, quinta visita a la ciudad desde el estallido de la crisis migratoria, y habla de la seguridad de las elecciones. La Junta Electoral Central va a proponer medidas para incrementar las garantías del voto por correo, pero Feijóo asegura que se fía de los carteros, pero no de los directivos de Correos.
7: Señor presidente de Correos, primero, confío plenamente en los carteros de Correos. Segundo, confío plenamente en los empleados públicos de Correo. Tercero, no confío en los directivos de Correos.
0: 2:03, 1:03 en Canarias. Además, última hora temporal en Cataluña. Rosa Perana, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Carlos.
0: Encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en un coche en una zona inundada en Les Franqueses, en Barcelona, y se busca desde el fin de semana a un pequeño desaparecido. La consellera de Interior ha convocado justo a esta hora a los medios.
8: Sí, todo esto después de una mañana de caos en Rudalías. Los maquinistas se han negado a salir alegando peligro por los efectos de las lluvias torrenciales hasta que Renfe ha dado garantías de seguridad, pero se acumulan los retrasos. En la estación de Sants está Cristina Martín. Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Después del caos vivido a primera hora, el servicio se ha ido reactivando poco a poco, pero los trenes no están cumpliendo los horarios. Esto provoca enfado entre los usuarios que llegan a la estación para coger un tren. Están acostumbrados a que cada día pase algo. Hoy los viajeros que se están acercando a Sants ya no saben qué es con lo que se van a encontrar.
10: Con cualquier lluvia ya vamos a estar retrasadísimos. Hay que mejorarlo, definitivamente.
11: Sí, a trabajar, y estoy con retraso, pero bueno, a ver qué me dicen.
12: Pero nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo. Hay muchos trenes, por ejemplo, esta mañana, que nos han informado de que seguramente no van a funcionar.
9: Las principales incidencias se concentran en las líneas de Rudalías que pasan por Granollers, una de las ciudades donde más ha llovido en los últimos días. Los sindicatos avisan que la infraestructura tardará en recuperarse.
0: Consecuencias de 6 días de trombas de agua en Cataluña. Atención, porque va a seguir lloviendo. Y ojo, Jacob Petrus, buenas tardes, a lo que puede pasar en Asturias y en Cantabria.
13: Sí, está lloviendo muchísimo. Más de 40 litros llevan acumulados, por ejemplo, en Gijón. También más de 40 en Sabiñánigo. Es decir, precipitaciones concentradas en el tercio norte peninsular. Esa tarde promete descargar con mucha intensidad y avisos naranjas, sobre todo en el interior, más de 80 litros en menos de 12 horas, precipitaciones persistentes arrastradas por un viento de norte que se va a canalizar en forma de cierzo y tramuntana en el Valle del Ebro y en la provincia de Girona, así como al norte de las Islas Baleares, rachas muy intensas durante las próximas 24 horas en las que, atención, volverán los chaparrones tormentosos de carácter intenso a Cataluña, especialmente a la costa central y a la provincia de Girona, más de 20 litros en una hora, y seguirán descargando en las Islas Baleares en forma de tormentas intensas acompañadas de granizo. En el resto de España la situación será más tranquila, con algún chubasco residual en el sureste y, eso sí, todavía con lluvias en las Islas Canarias. Todo esto con temperaturas que en general seguirán bajando.
0: Pues ya saben, máxima precaución, y ya lo saben, Carlos Puigdemont, más cerca de volver a España. El Constitucional ha remitido ya al Supremo la sentencia en la que avala que se amnistíe el delito de malversación a los líderes del procés. Gemma Alfaro, buenas tardes.
14: Buenas tardes. Sí, el Supremo ya puede estudiar con detalle el texto que ha salido del Constitucional que avala amnistiar la malversación del UNO. La sentencia y el voto particular suscrito por 5 magistrados será analizada tanto por el Tribunal del Procés como por el juez Llarena. El texto definitivo solo incorpora algún pequeño cambio, suavizando algún calificativo, pero el fondo es lo mismo que ya contamos hace unos días con el borrador, que las resoluciones del Supremo no solo han incurrido en una interpretación impredecible, sino que se han apartado de la finalidad de la ley de amnistía, y que la interpretación de la sentencia no puede ser extensiva, debe adecuarse, dice, al espíritu y la finalidad de la ley. El voto particular, contrario a la mayoría y que también avanzábamos ayer, asegura que el Constitucional está intentando suplantar las funciones del Supremo. Ahora toca que se estudie en el alto tribunal de cara a aplicar el perdón a los condenados y huidos del procés.
0: Y también en tribunales, el juez ha citado como testigos a la ministra Agesen, también al presidente de Correos en el caso Air Europa.
8: Sí, declararán en plena campaña electoral. Ese caso investiga supuestas irregularidades en las ayudas a la aerolínea, que recibió 475 millones de euros. El caso parte de una querella de Partido Popular y Vox por presunta prevaricación.
0: Y además la Fiscalía ha pedido la absolución de Begoña Gómez, delitos de malversación, tráfico de influencias, por los que se sentará en el banquillo ante un jurado popular.
8: Aún no hay fecha para ese juicio, pero en sus conclusiones provisionales la Fiscalía pide que la esposa de Pedro Sánchez sea absuelta. En su escrito, el Ministerio Público es rotundo: sin delito no hay autor. La acusación popular pide para ella 13 años de cárcel.
0: En Francia siguen las protestas en los institutos, hoy se suman las universidades y los sindicatos llamando a la huelga de profesores. Mañana estaremos en París a partir de 12:30, y noticias de ese 7 de octubre, tercer aniversario de la masacre de Hamás. Mató a 1.200 israelíes, llevó al genocidio de 74.000 palestinos. Los israelíes recuerdan a los suyos con homenajes y protestas contra Netanyahu. Estamos en Jerusalén. Santiago Echevarría, buenas tardes.
15: Buenas tardes. Movilizaciones desde todo el país en caravanas que desde primera hora de la mañana están llegando a la capital de Israel. En Tel Aviv se recuerda hoy a las víctimas del 7 de octubre y también se exigen responsabilidades a la coalición de Benjamín Netanyahu. Este es el precio del fracaso, o el gobierno tiene las manos manchadas de sangre. Son algunas de las consignas más coreadas en las últimas horas. También en Jerusalén, frente a la residencia del primer ministro, a quien acusan de haber ignorado las advertencias sobre el ataque de Hamás, o ante la sede del Parlamento de Israel, se han concentrado hoy manifestantes como Matnel. La masacre pudo haberse evitado, decía esta mañana. A partir de las 8:15 de la tarde va a comenzar en Israel el Memorial Nacional por las Víctimas del 7 de octubre.
0: Y estamos en la bolsa. Atención, fuertes caídas de la banca. El IBEX pierde en torno al 2%. ¿Cómo van las cosas? David Martínez, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Con fuertes caídas, sobre todo por ese lastre del sector bancario, CaixaBank, BBVA, Banco Santander, Bankinter o Unicaja han llegado a registrar pérdidas del 4%. Ahora algo menos, pero marcan descensos superiores al 3,5%. Perjudica, por un lado, la tensión en el mercado de bonos. El interés de la deuda francesa, por ejemplo, vuelve a niveles no vistos desde 2002. Por otro, la energía. Los últimos ataques de Irán sobre petroleros en el estrecho de Hormuz llevan a que suba la cotización del petróleo y del diésel.
0: Y atención, última hora, el Ministerio de Cultura acaba de conceder en este instante el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026. ¿A quién? A Rosalía. Por toda la trascendencia, Rosa Perarnau, de su trabajo en su disco Lux 2025.
8: Sí, una propuesta que el jurado califica de ambiciosa, innovadora y transformadora, que eleva, dice, los límites creativos y que ha alcanzado el reconocimiento unánime de crítica y público.
0: Rosalía, Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 y en los deportes, despedidas, también renovaciones. Alex Pita.
17: ¿Qué tal? Sí, Pedro Rodríguez, campeón con España en el Mundial 2010 y ganador de 5 ligas y 3 Champions con el Barça, se retira del fútbol a los 39 años con un emotivo vídeo en el interior del Camp Nou donde tanto disfrutó.
18: Hoy vuelvo donde empezó todo, para cerrar una etapa maravillosa. Siento que es el momento. Gracias, fútbol.
17: Y también es el momento para que el Arsenal renueve a Arteta. Hasta el 2030 durará 10 años con los Gunners.
0: Pues todo eso lo ampliamos a partir de las 2:30 con ese Premio Nacional de la Música Actual 2026 a Rosalía. Ahora les dejamos con la información territorial.
1: Adisio Mixtía. Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
19: Molt bona tarda.
20: Hi ha que enganxis, hi ha que passa alguna cosa. Quan no és una catenària és un rodar el cobre, quan no és qualsevol cosa.
12: Però nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo.
11: Ja són 2 dies seguits que fem tard i que hem de portar un justificant.
19: Caos és potser la paraula que descriu millor el que s'està vivint avui a totes les estacions de Rodalies. Aquesta passada nit, un talús i un arbre van caure a la via per on passava un tren de la R16 entre Vilanova i la Geltrú i Cubelles. Això, sumat a altres problemes derivats del temporal de pluja d'aquests dies, ha fet que aquest matí a primera hora no hi hagués pràcticament servei perquè els maquinistes no han volgut sortir, tot i que, segons Renfe, la seguretat estava garantida. Òscar Playà és el director general de Rodalies.
21: Des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres. L'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, i el risc zero no existeix ni existirà.
19: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dit que la seguretat de les vies no està en mans de cap sindicat de maquinistes i que s'investigarà la decisió de CEMAF de no fer funcionar a primera hora d'aquest matí els trens. De seguida anirem en directe a l'estació de Sants per saber com està la situació a hores d'ara. Salutacions del José Gil a la realització, Pau Robert i l'Adriana Llacall a les vies de sol, Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Bacas al control central. Fa una estona, Mossos ha confirmat l'aparició del cadàver d'un home dins d'un cotxe a l'interior d'un túnel inundat a la C-352 a les Franqueses del Vallès. Seria la tercera víctima mortal confirmada d'aquest temporal de pluges que sembla que tendeix a millorar. Quina és la previsió? Aimé Noelia García.
22: Continuem amb precipitacions a Catalunya. Durant aquesta tarda, ruixats i tempestes a zones del litoral, prelitoral i Pirineu. Podran ser localment fortes amb calamarsa i fortes ventades. Es podran acumular més de 20 litres per metre quadrat durant una hora. Temperatures màximes de 27 graus a Girona, 26 a Barcelona i 25 graus a Lleida i a Tarragona.
19: I com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia Del Amo.
23: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara tenim 3 vies afectades per les pluges, 2 tallades, en concret el túnel de les Franqueses del Vallès i també per un esfondrament una carretera local de la Roca i, en el cas de la G682, inundacions entre Tossa i Sant Feliu de Guíxols. A l'àrea de metropolitana hem de dir que hi ha molta mobilitat a les rondes, especialment en sentit Trinitat, però pel que fa a la resta de dies ha tornat a la normalitat després d'un matí molt i molt intens. Això és tot. Bona tarda.
1: Edició migdia. Elena Pérez.
19: Avui s'ha viscut una altra jornada complicada a Rodalies, un servei que no s'ha acabat de recuperar des de les pluges de dissabte i ha anat arrossegant talls i retards durant tots aquests dies fins que aquest matí els trens no han sortit i s'ha suspès el servei. Cristina Martín està a l'estació de Sants explicant-nos l'última hora. Bona tarda, Cristina.
24: Bona tarda. Després del caos viscut a primera hora, s'estan veient pocs trens i no s'estan complint els horaris. El servei ha arrencat cap a les 9 del matí, però avui serà un dia de poc moviment a Rodalies. Tot això amb uns usuaris acostumats a que cada dia passi alguna cosa.
11: Ya son 2 días seguidos que fem tard.
12: Pero nada, ahora mismo está siendo un caos por las lluvias y todo. Hay muchos trenes, por ejemplo, esta mañana, que nos han informado de que seguramente no van a funcionar.
20: Día que enganxis, día que pasa algo. Quan no és una catenària és un rodar el cobre, quan no és qualsevol cosa.
24: Les principals incidències es concentren a la línia R2, en el seu pas per Granollers, una de les ciutats on més ha plogut en els últims dies. La pitjor part també se l'han portat la R4 en el tram entre Barcelona i Manresa. Els sindicats creuen que aquestes línies trigaran a recuperar-se.
19: Totes les alarmes van saltar ja a la nit quan un talús i un arbre van caure sobre la via per on passava un tren de la R16. En ell hi havia la nostra companya Rosa Quillet.
2: Eren quarts d'11 de la nit, ja havien passat l'estació de Vilanova i la Geltrú i comencem a sentir que el maquinista pita de forma insistent i comença a frenar. Tots pensem que hi ha un senglar al mig de la via i en sec para el tren, surt el maquinista i ens pregunta si tots estem bé i ens explica que hi ha un talús a mig de la via i que ha caigut un arbre que està afectant la catenària. Que si tots estem bé, ens esperem a dins tranquils, que de seguida arribarien els equips d'emergència, com així va ser.
19: Gràcies, Rosa. I tornem amb tu, Cristina, perquè la pregunta que molts usuaris es fan cada dia és què passa amb Rodalies. Explica'ns.
24: Rodalies té moltes mancances, però les pluges són la principal preocupació dels maquinistes, especialment després de l'accident mortal de Gelida a principis d'any, un episodi que va evidenciar la debilitat de la xarxa. Ahir no va ser una excepció amb l'ensurt a Vilanova.
3: Pero ya después de los accidentes que los compañeros se llaman y te dicen, oye, y eso está bien, no han revisado, es que si no, a veces se nos falta el árbol, que han caído, no sé cuántos, claro, ayer en Vilanova cayeron también unos delitos increíbles por la noche, con un par de horas se cayeron muchos litros, es que todo esto se va acumulando.
24: És Francisco Cárdenas, de la UGT. Després de l'accident, els maquinistes van demanar més proves per garantir que podien treballar, tal com es va acordar després de Gelida. Uns informes que no han arribat fins a primera hora d'aquest matí, quan el caos ja havia fet saltar tot pels aires. El director general de Rodalies, Òscar Playà, defensa que era segur circular i recorda que el risc zero no existeix.
21: S'ha fet molta feina, des de Gelida cap aquí s'ha fet molta feina, de reforç de talussos, de trinxeres, l'evidència jo crec que està clara, és a dir, hi han hagut unes pluges molt fortes i excepte l'arbre d'ahir, insisteixo, i el risc zero no existeix ni existirà.
24: Playà, com escoltàvem, diu que s'ha fet molta feina en reforçar les vies i garantir la seva seguretat, tot i que reconeix que cal seguir treballant per fer més resilient la xarxa de Rodalies. Després de l'accident d'ahir, els sindicats demanen que no hi hagi res a prop de les vies i que es talin més arbres.
19: Doncs aquest matí s'ha localitzat el cos sense vida d'un home dins d'un cotxe en una zona inundada a les Franqueses del Vallès, al Vallès Oriental. Els Mossos han obert una investigació, però de moment es descarta un mort criminal i tot fa pensar, de fet, que estaria relacionada amb el temporal de dimarts. Mireia Moreno, bona tarda.
4: Bona tarda, sí. El cos s'ha trobat en una zona inundada del túnel de la Ronda de Nord, al terme municipal de les Franqueses del Vallès. Es troba pendent d'identificació oficial. Els Mossos han obert, de fet, una investigació, però tot sembla indicar, com deies, que la mort no és criminal i, per tant, estaria relacionada amb els aiguats d'aquest dimarts. De confirmar-se, es tractaria de la tercera víctima mortal arran de l'episodi de pluges torrencials que porta afectant a Catalunya des de dissabte passat. En aquests moments, la consellera d'Interior, Núria Parlon, està fent balanç de la situació i ha explicat fa uns minuts que els bombers tenen ja tres centres de comandament operatius, una a Granollers, una altra a Pineda de Mar i l'altra a Xerta. L'escoltem.
5: Terres de l'Ebre, especialment a Xerta, que ha estat la més afectada, el municipi més afectat, on tenim el centre de comandament avançat, encara mantenim el de Pineda i el de Granollers.
4: I és que a Xerta, al Baix Ebre, avui no hi ha hagut classe i el fang omple el poble. L'alcalde és Roger Avinyó.
6: Per sort no han hagut víctimes mortals, que és el més important, però de destrosses materials, moltíssimes, moltíssimes.
4: L'episodi no fa net. Protecció Civil manté l'emergència del Pla Inuncat. Aquesta tarda es preveuen nous xàfecs al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, però la previsió és que siguin menys intensos respecte als últims dies.
19: Gràcies, Mireia.
1: Edició migdia.
19: El Tribunal Suprem ja té sobre la taula la sentència del Constitucional que avala l'amnistia per al delicte de malversació i obre la porta al retorn immediat de Carles Puigdemont. La resolució a la que hem tingut accés avui critica el que considera una interpretació extensiva i desenraonada de la llei. Núria Alcalà, bona tarda.
25: Bona tarda. Ara el Tribunal l'haurà d'estudiar abans de ratificar l'aplicació efectiva de l'amnistia als líders del procés. D'entrada, el magistrat Pablo Llarena ja va retirar, recordem, les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. Gonzalo Boye, advocat del líder de Junts.
26: El objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
25: I és que, tot i que la resolució del Constitucional es refereix només al recurs de l'exconsellera Dolors Bassa, el Suprem ja va avançar que aplicaria el mateix criteri per a tots els líders del procés. Segons la sentència remesa avui, el Constitucional critica que l'alt tribunal fes una interpretació, diu, irraonable de la llei i considerés que es van enriquir personalment amb el procés sense demostrar-se un increment del seu patrimoni i que la declaració fugaç d'independència va suposar un risc per als interessos financers de la Unió Europea. Els magistrats remarquen que excloure així els líders polítics de l'amnistia dificulta l'objectiu amb què es va concebre la norma.
19: Precisament l'amnistia ha estat un dels temes que ha sobrevolat la sessió de control avui al Parlament. Salvador Illa replica Junts que l'amnistia és una victòria de tots els catalans, no només de l'independentisme. Una sessió de control que s'ha convertit en el tret de sortida a la precampanya electoral. Totes les formacions han situat l'habitatge al centre del debat. Cambra Catalana, Lorena Enns, bona tarda.
7: Bona tarda. Si Salvador Illa reivindica l'amnistia davant Junts com una victòria de la convivència i replica Esquerra que la solució al conflicte no s'abordarà amb un referèndum d'autodeterminació com reclamen els republicans. Josep Maria Jové i el president.
9: Quan i com posarà fil a l'agulla?
10: Catalunya votarà el 29 de novembre i espero que voti a favor de seguir progressant i que la coalició progressista torni a governar Espanya, perquè això farà avançar el que és el federalisme.
7: Ja en moda precampanya, el president ha obert foc contra PP, Vox i Junts. Amb la bandera de l'habitatge, Salvador Illa els ha batejat com la coalició involucionista. Junts es cinca Illa amb Sánchez amb l'avançament electoral, mentre Pivoc culpabilitzen els socialistes de la crisi habitacional. Mònica Sals, Alejandro Fernández, Ignacio Garrigues i de nou al president.
13: Vostès no volien ara un acord per a l'habitatge. Vostès volien una excusa per convocar eleccions.
14: Repito, son ustedes el verdadero fondo buitre.
15: Señorilla, no tengo duda que si Mari Carmen hubiera sido Moro Carmen, hubiera tenido una vivienda de protección oficial.
14: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
7: Els comuns han tornat a reclamar al president que activi ja la unitat antidesnonaments. A proposta de la CUP, el president convocarà els grups per reclamar a l'Estat les competències en habitatge, això sí, puntualitza dins el marc de la legalitat.
19: Seguim parlant d'habitatge perquè continuem pendents a aquesta hora del de pisos Llenguadoc 74 al barri de Sant Andreu de Barcelona. Hi viuen 50 persones, entre elles famílies amb menors. Per a les entitats d'habitatge és un símbol de la resistència veïnal. Clara Ontanyón.
16: Des de primera hora del matí, centenars de persones s'han concentrat per impedir la possible entrada de la Brimo. Membres de l'Ajuntament i de la Generalitat s'han acostat per mostrar el seu rebuig al desnonament. Marta Espriu és portaveu de la UAC.
27: Malgrat aquesta voluntat de la institució de negociar amb la propietat per trobar una solució per a aquestes famílies, per a aquests 18 habitatges, sabem que jutjats està pretenent tirar endavant l'execució del desnonament.
16: Malgrat tot, sosté que l'ordre judicial per llançar el desnonament es manté, per això continuaran aquí bloquejant el carrer. També hem vist membres del sindicat de docents que demanen protecció als menors en casos com aquest.
19: L'endemà que el govern espanyol aprovi els decrets d'habitatges, promotors i constructors reunits en un congrés a Barcelona han reclamat un gran pacte d'habitatge i han criticat Climent Sabater que s'utilitzin situacions doloroses per legislar.
28: Situacions de patiment com el desnonament de Mari Carmen Abascal, al qual s'hi ha referit sense citar-lo el president dels promotors i constructors espanyols, Xavier Vilajoana, en l'obertura del Congrés Nacional d'Habitatge que acull Barcelona. Una situació, ha dit, de la que mai s'hauria de fer política.
29: Si alguien quiere aprovechar el dolor de la gente o los problemas que tiene la gente para acceder a la vivienda, me parece bastante vergonzoso, ¿no? Y últimamente está pasando demasiadas veces. Situaciones dolosas o dolorosas para hacer política en este caso.
28: A les portes d'unes eleccions, el president dels promotors ha reclamat un gran pacte d'estat sobre habitatge i un desig per a aquests comicis.
29: Proyectos electorales donde el punto de la vivienda fuera prácticamente el mismo en cada uno de los partidos políticos que se presentan a estas elecciones.
28: Els constructors han criticat la inseguretat jurídica existent al sector amb un allau legislatiu i més de 40 canvis normatius els últims anys.
19: Els treballadors dels serveis socials convocats per UGT i Comissions Obreres fan avui una jornada de vaga per reclamar a les patronals la signatura de l'acord marc que permetria millorar les seves condicions laborals. Més detalls, Marga Esparza.
30: Reclamen l'equiparació salarial i que la patronal desbloquegi l'acord marc on es concreten les millores dels sous i de les seves condicions de treball. La Generalitat va acordar que aportava 600 milions d'euros que permetrien la millora de la situació dels treballadors, però el bloqueig de la signatura ho impedeix. Belén López i Camil Ros, secretaris generals de Comissions Obreres i de l'UGT, demanen a la Generalitat que pressioni la patronal.
31: Que se sentin a negociar i a l'administració que apreti i, si cal, que no executi l'ordre de pagament fins que no arribin els diners a la gent treballadora. Perquè el que no pot ser és que signem un acord de 600 milions d'euros i que no s'acabi executant per la cobdícia d'aquestes patronals.
32: Demanem a les patronals que, si hi ha diners, signem l'acord d'equiparació salarial i la millora de les condicions de treball i demanem a la Generalitat que posi les piles a les patronals.
30: Els treballadors dels serveis socials atenen les persones grans que viuen a residències, els que tenen discapacitats, problemes de salut o viuen en situació d'exclusió social i reclamen l'equiparació de les seves condicions laborals amb els de la salut.
19: I ara anem fins a Tarragona perquè abans parlàvem de pluges i hi ha preocupació del sector dels cítrics precisament per tot aquest episodi d'aiguats. Pilar Ribas.
0: Tot i que encara està avaluant els danys, estem que hi hagi pèrdua de producció, principalment de taronges. També preocupen els fongs que fan podrir el fruit. Toni Ortiz, coordinador del sector d'Unió de Pagesos a les Terres de l'Ebre.
2: Pot ser que la fruita, a causa de tanta aigua i la pell no aguante, llavors s'obriguen i caiguen diferents tipus de varietats, caiguen al terra. I després el que són la part de les faldes, pel tema de l'arrossegament de l'aigua, també es poden veure afectades.
0: Les pluges torrencials han fet malbé infraestructures, principalment camins en indrets com ara Alcanar. Ortiz reclama la implicació de les administracions.
2: Les que solen patir més en aquest cas són la part de taronges, d'obertura, de que s'obrien perquè la part de la pell no cedeix, llavors es peta i cau a terra.
0: La previsió és que en una setmana o dos comenci la campanya de les varietats primerenques, com ara Marisol, Clement Rubí o Oronules. A principis de novembre començarà la Navelina, que és la primera taronja que es cull.
19: Al contrapunt el trobem a Lleida. La plana ha quedat al marge de les pluges aquests dies i la sequera que arrossega des de fa mesos perjudica força el camp i en particular la producció d'olives. A la denominació d'origen Garrigues ja ha començat, Pepa Sant Genís, la collita.
3: La sequera, que afecta des de fa mesos bona part de la demarcació de Lleida, ha perjudicat força la producció d'olives. El president de la denominació d'origen Garrigues, Enric Dalmau, diu que si no plou molt en una setmana, es perdrà la meitat de la collita d'olives al secar. A Ponent, només un 30% de les oliveres són de regadiu.
8: Ara es comença a fer l'hivern amb algun molí privat, amb alguna cooperativa, però si no plou molt, molt ràpid, perdrem la meitat de la collita al secar. Com més tard plogui, més anirem perdent.
3: En el conjunt de Catalunya, la Federació de Cooperatives preveu que les pèrdues de la collita seran d'un 35% perquè les darreres pluges han arribat massa tard per poder recuperar del tot la producció d'olives.
19: Catalunya compta amb la primera unitat especialitzada en trastorns neurològics funcionals, una de les principals causes de discapacitat. Amb una atenció integral multidisciplinar, millora el temps de diagnòstic de les alteracions cerebrals originades per les emocions i que poden afectar el moviment o la parla, entre d'altres, ens ho explica l'Anna Banyeres.
11: Els trastorns neurològics funcionals causen tremolors, paràlisi o fins i tot convulsions, apareixen d'adult i solen confondre's amb un origen neurològic, tot i no ser-ho, el que aboca un pelegrinatge d'anys per les consultes sense diagnòstic i la incomprensió de les famílies. Ara, per agilitzar la resposta, escurçant el temps de diagnosi, s'ha posat en marxa el primer centre que aborda aquesta disfunció per motius emocionals en un circuit integral. Doctor Rodrigo Rocamora, codirector de la unitat a l'Hospital H-Manou Delfos.
12: Cuando se descarta cualquier tipo de alteración de orígenes orgánicos probables, el paciente en una forma grupal comienza a ser atendido por un equipo de psiquiatría, de neuropsicólogos y de psicólogos especializados y de fisioterapeutas. De esta forma, el paciente no es desechado por una especialidad para ir a otra.
11: Avanzar en el diagnóstico permet curar el trastorn neurològic funcional.
19: La mentida és el fil conductor de la nova edició del Festival Clàssics, que començarà demà i que fins al 17 de desembre presenta una trentena d'activitats i recitals amb protagonistes com Joan Fontcuberta, Masoni, Àngels Gunyalons i Anna Alarcón. Ens ho explica la Montse Soto.
17: Diverses aproximacions a la mentida des de la música, la literatura, la poesia i la filosofia nodreixen aquesta nova edició del Festival Clàssics. Cira Benoza és la directora d'aquest certamen organitzat per la Casa dels Clàssics i el suport de Bacus.
18: La sensació que res del que passa al nostre voltant podem saber del cert si és vertader o si és fals, si és un engany, si no hi ha mala intenció al darrere. I no només per la intel·ligència artificial, sinó per les xarxes socials i per diferents dimensions de la vida que tenim la sensació que estan molt travessades per la mentida.
17: Al Festival Clàssics hi trobareu des de cançons populars sobre enganys que ha recopilat el cantant i músic Masoni, quatre contes de Víctor Català interpretats per l'actriu Àngels Gunyalons o la peça Digues que m'estimes, Montserrat Roig. Pensar que és el que ens volen fer creure les imatges és un dels nostres deures avui en dia, segons Joan Fontcuberta, que oferirà la conferència Decadència i elogi de la mentida i al novembre a la Capella l'exposició juntament amb Frau Recerques Visuals, Confabulacions.
20: D'aquestes noves formes de mentir, no? De desinformar, de crear confusió, com avui es construeix la mentida. No?
17: Raül Garrigues ahir, amb un recorregut per quatre grans obres de la literatura universal, i Anna Pazos, Begoña Román, Roger Bernat i Pau Sabater, que participaran en el cicle El convit, diàlegs socràtics, són altres de les activitats destacades del Clàssics, que obre Tot és mentida, una conferència que, partint del pensament de Hannah Arendt, entrecreua la mirada de Míriam Cano, Oriol Ferrés i Quique Maillo.
19: I avui acabem amb Rosalía.

0: desnonament. Més de 12 hores de resistència i sabem que aquest desnonament, si s'atura perquè s'acabarà aturant, serà únicament gràcies a la força de la gent.
1: I segons tot sembla indicar, podria haver-hi acord entre la propietat i l'Ajuntament de Barcelona. De fet, el consistori ha convocat una atenció a mitjans en aquests moments. El que sí que us podem confirmar és que l'ampli desplegament policial format per una desena de furgonetes d'antiavalots més unitats de seguretat ciutadana ja comencen a marxar, com també ho fan algunes de les persones que estan aquí congregades. Pendents, doncs, de conèixer els ets i uts d'aquest possible acord entre l'Ajuntament i la propietat d'aquest edifici on, com dèiem, 50 persones hi resideixen, algunes d'elles famílies amb nens.
2: Gràcies, Sergi. Estaran pendents d'aquest possible o no acord. El Tribunal Suprem ha donat un període de 5 dies d'al·legacions abans de decidir sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés. L'alt tribunal ha rebut avui la sentència del Tribunal Constitucional que obre la porta a amnistiar Carles Puigdemont i la resta de líders del procés, Núria Alcalà.
3: Sí, un cop notificada la resolució que considera amnistiable el delicte de malversació, tant el jutge Pablo Llarena com la sala penal del Suprem han demanat a la Fiscalia i a les defenses dels líders independentistes que presentin les seves al·legacions abans de decidir sobre l'aplicació efectiva de l'amnistia per a tots ells. D'entrada, el magistrat Pablo Llarena ja va retirar les ordres de detenció contra Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig, Gonzalo Boye, advocat del líder de Junts.
4: El objetivo del presidente es regresar una vez que se le haya aplicado la amnistía. Todavía no se le ha aplicado, solo se han levantado las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
3: El Suprem, recordem, ja va avançar que aplicaria el criteri del Constitucional per a tots els líders del procés.
2: Esports. I en esports, nou partit d'Eurocup del bàsquet Manresa, Àlex Carazo.
5: En poc més de mitja hora, a partir de 2:15, els vegencs reben l'Ulm Alemany, el nou congost a la segona jornada de l'Eurocup. Recordem que van caure a la pista del PAOK al primer partit i que els de Diego Campo han encetat la temporada amb 3 derrotes. Més partits d'aquest vespre, en aquest cas de la Champions de Waterpolo, primera jornada per l'Atlètic Barceloneta, que rep el nou Breogat Serbi també a partir de 2:15. I un dels sons del dia, l'entrenador del Barça d'handbol, Carlos Ortega, protagonista del programa El Quart Temps de Ràdio 4 amb José María Rubí parlant, entre d'altres temes, sobre la manca de fitxatges.
6: Si nosotros ahí a corto plazo no metemos algo ahí de gasolina realmente, nos costará todavía más. Será más difícil todavía de lo que está haciendo.
5: I la Marató de Barcelona de març de 2027 ja ha superat el rècord històric d'inscrits i ja té més de 32.000 participants amb el límit situat en 37.000.
2: I avui acabam amb Rosalía.

El Ministeri de Cultura li ha concedit el Premio Nacional de les Músiques Actuals 2026, dotat amb 30.000 euros, per la transcendència artística del seu quart disc d'estudi Lux, una proposta musical ambiciosa, innovadora i transformadora que eleva els límits creatius i que ha assolit el reconeixement unànim de crítica i